0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec, em pagar el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull xecs.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: s'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Baby, I'm tired.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat. FM, app i 3Cat.

0: és estiu. Escolta i cap.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

arribat. Prova si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...

0: Escolta i cant.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de veu dedicat en versió estiuenca, és a dir, a Catalunya Ràdio, gratant en el nostre arxiu per trobar-hi alguns dels millors moments que hem viscut aquesta temporada que tot just estem deixant enrere. Avui, atenció, amb moments a l'horitzó de Ginestar i de Manel, és a dir, un menú esparverant aquí a punt, preparat per totes i per tots vosaltres, però abans deixeu-me saludar a l'equip que fa possible el Nota de veu aquí al meu costat, davant del micròfon, l'Aina Ostrell, a.k.a. Ainu.
3: Bona tarda, Frank. Com estàs?
2: I tu, com vas?
3: Molt bé.
2: Molt bé. Tinc pregunta quotidiana per tu, eh?
3: Ai, a veure, què em portes avui?
2: Estiuenca, xula. Abans, però, a l'altra banda del vidre, shoutouts per en Nil Hernández García, que fa molt bona feina, s'hi entrega molt, i a més en Nil és d'aquelles persones que treballa quan no el veus, fa feina invisible.
3: 100%. I no trobes que té nom de futbolista?
2: Nil Hernández, de l'Espanyol.
3: Nil Hernández García, no ho sé, trobo que sí. És nom de... No sé si de l'Espanyol, no sé de quin equip. De quin equip ets, Nil?
2: A veure, que ara ens ho diu.
3: Del Barça?
2: Del Barça, sí.
3: Doncs perfectament, no?
2: Bones inicials, NHG.
3: Jo el veig així de mig del camp, saps?
2: Sí, eh? Jo el veig com de... Saps en Sergio Busquets?
3: Sí.
2: Com aquest, entre el mig del camp i la defensa, com el típic mig-centre que organitza l'equip,
3: sí,
2: i això.
3: Sí, exacte.
2: Perquè és molt alt, és molt espigat, és un tio molt endreçat, molt ordenat, jo crec que té com molt de cap.
3: Amb visió,
2: molt,
3: no?
2: Exacte, molt reflexiu, i llavors és com el que diria, tu aquí, tu allà.
3: Exacte.
2: Saps, ell entra a l'estudi, Aina, tu aquí, Frank, tu allà.
3: Sí, sí, tota la raó.
2: I ens ordena. Doncs va, Nil, pensa-la tu també, pensa-te-la tu també la resposta, que vaig amb l'Aina amb la pregunta que Catalunya necessita resoldre. Penseu-hi vosaltres també des de l'altra banda de la ràdio. Anem a la platja.
3: Sí.
2: Anem a la piscina.
3: Correcte.
2: Anem a la muntanya.
3: Molt bé.
2: Sortim al carrer.
3: Que bé.
2: En qualsevol ocasió sempre és important la protecció solar.
3: Pensava que m'anaves a dir una frase d'un poema de Miquel Martí Pol.
2: No, no
3: anava
2: diu, per aquí.
3: En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
2: No, no anava per aquí. Anava per la cosa de protegir-nos del sol.
3: Sí.
2: Val, que ho sap tothom i és profecia.
3: Imprescindible.
2: Exacte. Llavors, el meu dubte. Tu ets de crema amb xis-xis.
3: Ah.
2: Tu ets de crema solar de tota la vida de plaf de plasta. O tu ets més moderna i vas amb barreta, ja. Jo crec que, coneguent-te, la barreta fa molt per tu, perquè és com molt còmoda, és molt neta, et quepa qualsevol raconet de la motxilla, i ets una dona com molt equipada sempre. Però vaja, respon tu.
3: Crec que sóc poc primmirada amb aquestes coses, vull dir que tot em serveix, però potser la crema de tota la vida, com deies tu, la crema del plaf, em funciona perquè així no esquitxes a tothom, no taques a tothom, perquè fa una ràbia tenir un biquini tacat per la crema solar, que no marxa mai més, que potser la crema de tota la vida és la que em serveix.
2: Clar, però la crema aquesta de plaf, la de tota la vida, però és que et deixa com molt...
3: És molt pastosa,
2: sí. Llapissada per aquí, per allà, clar...
3: No ho sé.
2: No és agradable el tacte i sempre costa saber quanta te n'has de posar exactament, si te'n poses massa, si te'n poses poca. Llavors l'has de compartir amb la persona amb qui vagis o amb la família,
3: sí,
2: o amb qui sigui.
3: Però potser la d'esprai també és una mica més contaminant, segons com, no? Com que se t'escampa... No sé, tu quina fas servir?
2: Jo últimament m'estic enganxant al rolón,
3: sí.
2: a la barreta.
3: Ah,
2: sí, sí.
3: És que això és molt esportista.
2: És molt pràctica.
3: Oi que sí?
2: És que me la poso bàsicament quan surto amb la bici.
3: Ah, veus, fixa't.
2: Aquest matí me n'he posada.
3: Molt bé.
2: 100%, sí.
3: Fas una cara de que no et crec.
2: T'ho juro?
3: De veritat?
2: A veure, per favor, per què no em creus?
3: No, perquè et conec.
2: No, me n'he posat al front, me n'he posat al nas, llavors se m'ha dit a casa que és molt important posar-te'n a sota dels ulls.
3: Molt bé.
2: Saps com allò que es pinten els jugadors de rugby,
3: sí,
2: i de futbol americà? Doncs aquí, i llavors a la barbeta, és a dir, a totes les parts de la cara que no em quedaven tapades, o per les ulleres o per les corretges del casc. I llavors, en un lloc molt important que me n'he posat també, és el clatell.
3: Sí, molt ben vist.
2: Perquè et pica molt el sol al clatell, sempre.
3: I saps on també et pots cremar, no anant amb bici, en aquest cas, però et pots cremar molt fàcil les orelles, si no et poses crema a les orelles.
2: Per la part de darrere.
3: Sí,
2: és veritat.
3: Per la part de dalt, i així, si portes els cabells curts, és una tonteria i fa un mal després, que déu-n'hi-do.
2: Doncs, Nil, tu a l'altra banda del vidre, l'Aina ha dit crema de tota la vida de plaf, jo he dit ara m'estic apuntant a la barreta, tu per completar la trilogia hauries de fer un xis-xis. No, tu digues el que fas, eh? Diu de plaf, també.
3: De plaf, m'agrada molt el concepte plaf i xis-xis.
2: Sí, diu que de plaf, però que tampoc s'hi fixa gaire, això no m'està agradant, us he de dir, Nil i Aina. És molt important que us hi fixeu, que trieu una bona crema que tingui el màxim de protecció, clar.
3: Clar, però em fixo en la protecció, dono prioritat a altres coses.
2: No al format.
3: Exacte.
2: Val. Mira, en Nil diu que també, curiosament.
3: Veus?
2: S'apunta a les barres de l'Aina. Parlant de barres, tenim oques grasses amb elefants avui.
3: Oh, que bé, bé.
2: Què us sembla?
3: Bé, molt de gust.
2: Penseu que ja som a l'agost i això ens porta a agost, setembre, octubre, a 2 mesos vista.
3: Ai, per favor, quins nervis.
2: 2 mesos vista del comiat d'oques grasses. De moment, nosaltres, per anar-ho paint i preparant, doncs mirarem el cel a veure si veiem elefants volant per aquí.

0: El nota de veu que, evidentment, ens apuntem a mirar el cel i veure elefants volant. De quin color us els imagineu, aquests elefants? Jo ho tinc claríssim.
1: Va, ho diem junts a la de 3.
0: A veure, m'espantaré si diem exactament el mateix color.
1: Vinga, va, 1.
0: No, 3, 2, 1.
1: D'acord. 3, 2, 1, roses. Clar.
0: Que fort.
1: 100%, no?
0: Però, i com és que ens els imaginem roses?
1: No ho sé.
0: I tu creus que això li passa a més gent?
1: M'agradaria saber si la gent que ha fet el compte enrere amb nosaltres també ha pensat rosa.
0: Clar, tu, Nil, havies pensat rosa a l'altra banda del vidre? No.
1: Val. Doncs no ho sé, però
0: que
1: jo crec que...
0: És que jo ho tinc claríssim.
1: Sí, deu ser algun tema cinematogràfic, no ho sé.
0: Jo compto, de fet, que quan anem a acomiadar oques a l'octubre al Palau... Ai, al Palau, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, a Barcelona... Veurem elefants volant aquell dia, segur.
1: I tant.
0: No sé com.
1: 100%.
0: No sé en quin format. No sé si seran de xis-xis, de plaf o de barreta, però hi haurà elefants volant aquell dia allà, seguríssim.
1: Segur.
0: I el que també recordo és els elefants brillant en els teus ulls, Aina, el dia que presentàvem el darrer disc de Ginestar, que
1: Ostres.
0: Tu és un grup que t'agrada especialment.
1: M'apassiona.
0: L'últim disc també, que el tens lupejat a casa teva i al teu cotxe i a tot arreu on tu controles la música.
1: Gira tot igual, però diferent.
0: Giren totes les cançons de Ginestar molt en els reproductors de l'Aina. Te'n recordes de quin dia era que teníem a Ginestar com a protagonistes?
1: El 4 de maig.
0: Uau, el 4 de maig?
1: Prèvia del desconcert.
0: Mira, t'ho anava a dir. Era just el dia abans del desconcert,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs va, viatgem cap al 4
1: Vinga,
0: de maig.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Concentrem-nos. Va, fem un compte enrere també.
1: Va.
0: 3, 2, 1 i viatgem cap al 4 de maig, eh?
1: Vinga.
0: Coses del nota de veu, ja ho sabeu.
2: 3, 2, 1...
0: Avui al Nota de Veu, un programa gros, un programa dels que ens fa il·lusió, un programa que ja empaitàvem des de fa dies, Aina, un programa que té com a protagonista un dels teus grups preferits ara mateix, a dia d'avui, del que seria el panorama musical català.
1: Ginestar.
0: Ja està, eh? Em pensava que hi afegiries una mica de salsa i tu, Ginestar.
1: És que em fa tanta il·lusió i tinc tantes ganes d'anar a la teca.
0: Creus que és el grup que has escoltat més l'últim any?
1: Sí, tant, sens dubte.
0: En el rap et sortien per alguna banda,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs abans d'anar al més
1: no,
0: nou de Ginestar...
1: No, no ho puc creure.
0: A veure, tu ara imagina't que aquella persona que teníem sortint de la cova diu... Ginestar? Però si jo porto aquí des de la pandèmia.
1: És que ha dit la persona que ha sortit de la cova després de sentir Ginestar?
0: Què?
1: Ha dit... Els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu de Barcelona.
0: Gràcies per tant. Viatgem fins al 2019.
1: Som-hi, va.
0: Amb dos primigenis, Ginestar. Podríem dir Ginestar abans de convertir-se en Ginestar.

0: Això són Ginestar cantant des de l'any 2019, aquesta cançó que es diu Hola Sara, que de fet era del seu segon disc, el que tenia el nom homònim, Ginestar. Havien debutat just un any anterior, el 2018, amb el disc Neix, i començaven a fer les seves primeres passes i sonaven força diferent del que tenim avui en dia al cap quan parlem de Ginestar.
1: Doncs sí, han fet una evolució descomunal i de fet ells sempre recalquen molt també que els ha ajudat molt en Xico a la producció, sovint. Vull dir que suposo que també la seva col·laboració s'hi nota.
0: I la tremenda ratota de l'Aina Ostrell, que ha deixat anar això dels dos germans més llustrosos del barri de Sant Andreu de Barcelona, perquè és com la meva manera de presentar Ginestar de sempre.
1: És com la crossa lingüística de Ginestar.
0: Gairebé.
1: Eh?
0: Com la sabadellenca Valèria Saurí, a.k.a. Venus.
1: Exacte.
0: Que hi has de posar sabadellenca, Venus, Valèria, Saurí, tot plegat allà.
1: Clar, però ja és com la seva etiqueta, a mi m'agrada.
0: Clar, Ginestar, amb aquest disc començaven a treure el caparró i és curiós que dins d'aquest disc, que era el seu segon del 2019, sí que hi havia una cançó que els va fer córrer com la pólvora. És curiós, perquè a vegades passa amb una cançó i no passa amb una altra. Jo recordo que iCat van punxar molt Hola Sara i la cançó que va anar creixent i creixent i creixent i creixent es diu Estimar-te com la Terra.

0: dubte.
1: Això era 2019, també. Tu tens el record fixat en algun calaix de la teva memòria de sentir per primera vegada Estimar-te com la Terra?
2: Sí, i tant. Saps quan ho vaig sentir per primera vegada, aquesta cançó?
1: Quan?
2: Ginestar van sortir a TV3 fent una mena de concurs de gent que volia cantar Ginestar.
1: Ah, sí, el Covers, no? Que era gent que feia versions d'artistes i de grups. Diria que era aquest.
2: O sigui, tinc la imatge d'ells en una mena de casa rural amb moltíssima gent que cantava cançons de Ginestar i anaven passant fases fins que al final feien un concert allà a la zona de Miravet i així, des del riu Ebre, que cantaven amb aquesta persona que guanyava el concurs.
1: Sí, doncs era el Covers.
2: Sí que era Covers, eh? Sí, sí, doncs sí. Mira, doncs allà vaig sentir la discografia sencera de Ginestar perquè fins al moment havia sentit l'Eva i la Jana i així, però allà els vaig conèixer de veritat.
1: Clar, jo recordo aquesta cançó, any 2019, descobrir-la a través de les xarxes socials.
2: Sí?
1: Que és un fenomen que em va passar 3-4 anys després amb el Coti per Coti dels Tiets.
2: Ah.
1: Saps que comences a veure gent que la penja, gent que la reposteja, gent que la interpreta,
2: sí,
1: gent que en fa una versió, gent que la balla al carrer. Doncs em va passar i va ser quan em vaig adonar de dir, epa, aquí hi ha alguna cosa més, això és gairebé un fenomen. Exacte, i aquí hi ha doncs algun lloc on gratar. Va ser aquest Estimar-te com la Terra de Ginestar. 3 anys després, 2022, el seu tercer disc, Suposo que l'amor és això, una cançó de la qual tu has parlat, que jo crec que va ser la cançó,
2: sí,
1: que realment va fer que Ginestar fessin un salt i es convertissin definitivament
2: en els germans més llustrosos.

de les cançons de l'Aina, gent, si li feu una mixtape a l'Aino, així que voleu quedar bé amb ella o li feu una playlist dedicada, li heu de posar sí o sí Només viure de Ginestar.

0: I tot això on ens porta aquesta mena de retrospectiva de Ginestar? Doncs el disc que tot just han publicat fa 4 dies, que és el seu 5è àlbum en gairebé 10 anys de carrera, amb un EP, una autèntica bogeria, un ritme vertiginós. El disc es diu Gira tot igual, però diferent. I no ho diríeu mai. Avui agafem el disc i el posem. Pere, pots tirar el micro cap a la dreta, Aina, sisplau?
1: T'ho enganxo.
0: Vinga, allà, a l'aparador del Nota de Veu Dicat.

0: fa uns dies vam parlar-hi, vam trobar els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu aquí a la porta de la ràdio.
1: M'encanta, perquè els hi haurem de dir més sovint i a la cara i fer samarretes, fins i tot.
0: I ells ja ho saben, eh?
1: Sí, ho saben.
0: És la seva etiqueta. Doncs la Júlia ens va estar explicant una miqueta en què consisteix aquest disc.
1: I què ens en va dir la Júlia del disc?
0: Doncs mira, la podem sentir.
2: Bueno, presentem el disc, que es diu Gira tot igual però diferent, és el nostre cinquè disc, i d'alguna manera, sí, déu-n'hi-do, eh? I d'alguna manera el que volíem fer és fer un treball parlant sobre la vida, sobre les experiències, sobre l'amor, amb una mirada una mica més panoràmica i més reflexiva que altres discos que hem anat fent, no? I girant al voltant d'aquesta idea de que sempre que et passa alguna cosa, com ja sigui una relació, mai parteixes de zero, sinó que parteixes de totes les coses que ja t'han anat passant abans, no? Per això diem això de gira tot igual però diferent, com que ens anem construint a partir de les coses que ens van modelant. I per això també en el cas del disc parlem amb aquest concepte, i també va molt lligat a la imatge, que és aquesta portada, que és una mena d'escultura feta amb espelmes, amb la idea de plasmar això, doncs la cera, cada espelma pot ser una experiència, una relació, un fet que t'ha passat i que va fent com et va moldejar.

0: No et va fer la sensació aquell dia que parlàvem amb la Júlia i amb en Pau aquí davant de la ràdio, que se'ls veia com especialment orgullosos, com molt cofois amb aquest disc que publicaven i com amb moltes ganes de compartir-lo amb tanta gent com sigui possible?
1: Jo els veig més segurs que mai i més convençuts de que estan fent l'estil que ells volien fer i que ho han aconseguit. Però no ho sé, en qualsevol cas, ells mateixos ens ho explicaven.
2: Crec que és la vegada que estem més contents de, i fins i tot més tranquils a l'hora de fer un llançament.
3: Sí, és moltes... el típic disc que dius, me l'escoltaré d'aquí uns anys i igual no ens ha passat amb tots, però diré, joder, o sigui, que guapo, saps? Sí. O sigui, sí. Tampoc hem fet res revolucionari, no anem a canviar la història de la música, però sí.
2: Però crec que cada cançó l'hem aconseguit vestir amb el que necessitava, des del que volíem nosaltres i sense cap pressió, no? Com passa a vegades en alguns contextos, que tens més pressió per fer una sonoritat així o per fer no sé què, o la canció del verano, que... No, en aquest cas és com... Ho hem fet, ens hem quedat tan amples.

0: molt a favor de la manera d'expressar-se de la Júlia, tant quan parla com quan canta, com també quan composa, perquè aquesta és una de les primeres cançons que ha escrit ella, li dedica al seu germà, i t'ho dic això perquè abans, parlant del disc, deia, ens hem quedat tan amples. I és com molt guapa aquesta sensació, no? Com de tu i jo ara aquí fent ràdio, i escolta, ho farem a la nostra manera, tot es pot fer millor, pitjor, diferent, però ens hem quedat tan amples.
1: Doncs sí, molt segurs d'ells mateixos, al final.
0: És com guai, i m'agrada molt aquí a la cançó que li canta la Júlia a en Pau, el seu germà, que diu et prometo un lloc on caure. I em sembla com una de les millors promeses que li pots fer a algú, perquè no t'estic prometent nits èpiques ni grans aventures, t'estic només prometent que seré aquí per tu, quan tu vulguis caure, és a dir, quan estiguis derruït, quan vinguis plorant, o quan tinguis ganes de fer un croissant de xocolata, és a dir, sense grans molins de vent ni grans èpiques, saps? Senzillament, normalitat de ser aquí perquè m'agrades, perquè t'estimo, perquè formo part de la teva vida i perquè estaré aquí esperant-te pel que calgui.
1: Per mi és el més bonic que li pots dir a una persona, no?
0: És molt, molt,
1: dir,
0: molt guai.
1: I seré sempre, saps?
0: Exacte. Allà em tindràs esperant-te, sobretot això, per si tens algun moment on caus, doncs jo et deixaré caure i vetllaré perquè no et facis gaire mal en la caiguda.
1: Pell de gallina, eh?
0: És que és molt, molt, molt xulo.
1: Uf.
0: Tenim de seguida aquell clàssic moment on avui Gina Stans tria les tres cançons preferides del seu nou disc. Però abans, una última barra, en aquest cas d'en Pau, que ens explica des d'on escriuen les cançons. Què és veritat, què és mentida, on hi ha ficció, on hi ha exageració. Voleu saber-ho, oi? El safareig, que us interessa.
1: I on hi ha realitat també, no?
0: No sé si n'hi ha alguna.
1: Home, segur.
2: Molts cops depèn de l'última experiència o de l'última relació, no? Que vas amb més peus de plom o vas amb la directa. En aquest disc hi ha de tot, perquè no totes les coses que expliquem han de ser veritat o necessàriament veritat, no? Hem donat lloc a la imaginació, ens hem inventat històries, perquè cada cançó, en comptes de ser un ens per separat, està al servei d'un disc i d'un concepte que era el més important de tot. I trobarem des de una cançó frenètica de coneixes a una discoteca fins a una cançó superconceptual que planteja si realment estàs fet per tenir una relació quan el que et mou és l'instint. Dos punts de vista que poden ser una mica contraposats, però que formen part d'un tot.
0: Doncs en Pau aquí donant-nos alguna pista del lloc on neixen les cançons i la mirada que hi posa Gina està a cada un dels relats d'aquest seu cinquè àlbum. Gira tot igual però diferent. Ara sí que toca fer els deures, entrar ja en matèria i que facin la tria, Aina, que es mullin.
1: A veure què diuen.
0: Avui és un bon dia per mullar-se, per
1: doncs
0: cert,
1: sí.
0: Que està plovent a bona part del país.
1: Cert, si voleu dir-nos on està plovent ens ho podeu fer saber, eh? El 677 50 61 53.
0: Doncs compartiu el temps del lloc on sou ara mentre sentiu a Gina està.
1: A veure què diu la Júlia.
3: Jo començaré amb la que tanca el disc, que es diu Gira tot igual però diferent, li dona nom al disc i és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, bueno, sí que era un pintor i grafista, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I en aquí també teníem ganes de posar una mica de els punts sobre les is, no? De què està passant, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu. I també aquesta cançó a nivell musical és una cançó que hem fet una aposta perquè sigui molt despullada, perquè és una llança a favor de la sinceritat, no? I és així com es fan les cançons i és així com volíem mostrar i tancar el disc, com la nostra essència, que al final és dos veus i una guitarra.
2: Vale.

0: carai, tu, però com s'ho fan ginestar, de veritat, per fotre'ns tant la pell de gallina i el nus a la gola? Hi ha com molta emoció encapsulada a la cançó que li dedica la Júlia en Pau, que es diu Pau. En aquesta cançó que d'alguna manera dediquen o que dirigeixen cap al seu avi, que es diu Gira tot igual però diferent i que de fet és la que dona nom al disc sencer.
1: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Tutti. Batut de Tutti Frutti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró.
2: I Aina Ostrell.
3: M'agrada, ai, ai, m'agrada, ja no.

0: Gira tot igual, però diferent. És el nou disc, l'últim, vaja, que van publicar els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. És a dir, la Júlia...
1: I en Pau.
0: Serra Solses.
1: Correcte.
0: Que no sabem com es diuen de segon, i això els hauríem de preguntar algun dia, eh?
1: Ostres, vols dir que no ho sabem?
0: Segur... A veure, has agafat el telèfon mòbil, per tant, intentaràs investigar-ho, escatir-ho, segur que ho trobaràs.
1: Moreno.
0: Moreno. Doncs els germans Serra Solses, Moreno, en Pau i la Júlia, capitostos a Can Ginestar, que venien aquí el 4 de maig al Nota de Veu, i hem viatjat, i mira, de maig a març, que són dos mesos que s'assemblen molt al nom,
1: sí,
0: tot i que no tenen res a veure,
1: no,
0: de climatològicament parlant.
1: Primavera.
0: És que el 15 de març, atenció, tenia un tros de programa, ara que em ve tota la memòria. A veure, era com una mica benvolgut, permet-me suposar, que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estaràs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
1: Una cançó premiada pel Premi Cerverí.
0: Una cançó multipremiada, una cançó que se sap tota Catalunya de memòria.
1: I tant.
0: Una cançó que el 16 de març feia 15 anys.
1: Fixa't que hi ha Els Segadors, Boig per tu, la i potser gent... en tercera posició...
0: Sí. Què seria, Benvolgut o La gent que estimo?
1: Uf, mare de Déu.
0: O l'Empordà. Però ah, l'Empordà és
1: raó.
0: Molt de karaoke, també.
1: I, llavors... I Camins.
0: Clar, Camins.
1: Va, fem top 10. Top 10.
0: Això hauríem de fer un dia.
1: Vinga.
0: Aquesta nova temporada,
1: fet,
0: ara un cop passi l'estiu, un cop tornis tu de tots els teus viatges...
1: Hem de fer el rànquing de cançons de Catalunya.
0: Les cançons que Catalunya canta més.
1: Els himnes de Catalunya.
0: Les més nostrades.
1: Les cançons més top.
0: I una que no pot fallar allà és el Benvolgut de Manel, que era protagonista del Nota de Veu Dicat 16 de març, i avui ho repesquem per vosaltres ara, per gaudir, per cantar a Catalunya Ràdio. Perquè tenim a Benvolgut i 10 milles per veure una bona armadura al segon àlbum de Manel com a protagonistes. Llavors, Aina, què fem? La cantes tu? La canto jo? La cantem a duet o que la canti en Guillem?
1: Crec que no hi ha dubte que l'ha de cantar en Guillem.
0: Ostres, estava convençut que em diries que no hi ha dubte que això ho hem de fer a duet.
1: Ostres, a duet, eh?
0: Amb la unió dels nostres superpoders.
1: Crec que potser seria l'última nota de veu de la temporada.
0: Per tant, que ho faci en Guillem.
1: Sí, potser sí.

0: Ah, i ara l'hauríem de deixar sencera perquè sé que Catalunya canta quan punxem el Benvolgut de Manel. La cosa és que, com que avui és protagonista la cançó, hi hem d'anar parlant al damunt i aportant altres continguts perquè vam fer una crida al 677 50 61 53 entre la bona gent del Nota de Veu perquè tothom tingués l'oportunitat de dir-hi la seva al voltant de Benvolgut o de Manel o de 10 milles per veure una bona armadura o del que fos, que tingués algun tipus de relació, això sí, prou sòlida, per entendre'ns.
1: I ha tret fum al telèfon del Nota de Veu.
0: Literal, que ens han arribat un munt de missatges d'entrada des de Sant Vicenç dels Horts,
1: sí,
0: al Baix Llobregat, un grup que es fa dir Els Manels.
1: Oh, compro. Ja està, ja m'hi tens.
0: No, no diríeu mai que hi ha relació. A tu ja t'han conquerit,
1: ja hi soc.
0: Doncs vinga, a veure què ens expliquen Els Manels.
2: Hola, bona tarda des de Sant Vicenç dels Horts. Sortim a la crida de felicitació per aquests 15 anys del Benvolgut i del 10 milles en general, compartint un vídeo d'un concert del nostre grup, protogrup, molt, molt puntual i extremadament municipalista, que es diu Els Manels, en homenatge a la gent que s'equivoca dient el nom del grup. També ens fem dir Joan Cristo i la Gran Banda, depèn de l'ocasió. I res, la cançó és la cançó de tancament dels nostres concerts, que els fem molt puntualment, però ja d'aquí poc farà potser 10 anys que ho fem, i podem donar fe que Benvolgut es manté com a himne inalterable. És clarament top 3 karaoke del concert, juntament amb Amaral i la Polla Records. Així que res, que ho podem seguir gaudint molts anys, i ens podeu trobar el juliol a la Festa Major Alternativa d'Escallots, el febrer a l'aniversari del Bar de Gestió de l'Esquella, i si no, el comiat de solter d'algun familiar. No, és una mica l'activitat d'aquest grup. Apa, una abraçada molt forta.

0: de les coses que faig ben...
1: Shoutouts des d'aquí. No ens queda altra alternativa que enaltir la figura dels Manels, altrament coneguts també com Joan Cristo i Banda, que operen bàsicament en comptades ocasions a Sant Vicenç dels Horts.
2: Boníssims.
1: Ha dit, a la Festa Major Alternativa, també quan era l'aniversari d'un local autogestionat, i en, aquest és bastant més random, quan hi ha el comiat de solteria d'alguna persona, doncs, que és afí al grup, amics, amigues, etc.
2: Són fantàstics. A més, sonen tant a fans de Manel, només per com canten, amb la passió que ho fan.
1: A més, ens ha dit una de les veus dels Manels, que és top 3 karaoke, el benvolgut de Manel,
2: sí, sí,
1: juntament
2: no
1: amb Amaral, que deu ser la de Son, Mis, Amigos, Sebas, Guille i tot això.
2: Sí, Marta, i... Sebas, Guille i los demás.
1: Exacte, i la Polla Records.
2: Exactament.
1: Cançons d'aquelles que fan que t'arrepengis amb la gent que estimes i cantis a cor que vols als quatre vents. Moltes gràcies i amb moltes ganes d'anar un dia a Sant Vicenç dels Horts a poder gaudir d'això en directe.
2: Què tries, l'aniversari d'algú, el comiat de solter o el concert a l'Ajuntament?
1: No, trio l'aniversari del local autogestionat.
2: Sí?
1: De l'Esquetlla, sí.
2: Molt bé.
1: O a la Festa Major Alternativa dels Esquetllots. També guapo, Festa Major Alternativa.
2: 100%, és la bona.
1: Però he pensat que el local de l'Esquetlla té pinta que mola, llavors, molt, si fan l'aniversari, segur que treuen els seus millors beures, els seus millors menjars, vas allà, t'ho passes bé, cantes i fots alguna cosa bona al pub.
2: És aquell tipus de festa que ja has anat a fer el vermut i de cop no saps per què, però són les 3 de la matinada, saps?
1: És que és així.
2: I dius, no sé si he dinat en algun moment.
1: És aquell tipus de festa que tu molt bé dibuixes on empalmes el vermut amb, de sobte estàs fent xocolata amb melindros.
2: Sí, no, no. Dius, bueno.
1: No sé si són les 6 de la matinada o les 12 del migdia.
2: Exacte.
1: Una altra vegada. Va, més notes de veu, més gent participant en aquest aniversari del benvolgut de Manel. Atenció al missatge que tenim d'en Guillem, perquè es marca un doplet. D'entrada, una curiositat.
2: No, espectacular.
1: Una història guapíssima del benvolgut, i després es mulla en Guillem i ens diu quina és la seva preferida de 10 milles per veure una bona armadura.
3: A mi la cosa més bèstia que puc explicar de benvolgut, que jo crec que a aquestes alçades tothom ja sap de què va la cançó, no? D'una persona que li escriu com una carta o un missatge a l'ex de la seva actual parella. I crec que és molt habitual emmirallar-se, no?, amb aquesta persona que està escrivint aquesta carta, imaginar-te que li estàs parlant a l'ex de la teva parella, fins i tot a un ex de la teva parella que potser n'existeix o és molt diferent de com és realment. Però jo el xoc més gran que vaig tenir amb aquesta cançó va ser quan ho vaig deixar amb una parella que vaig tenir fa anys, i llavors quan aquesta persona, aquesta parella, exparella, va tenir una nova parella, la cançó de benvolgut, de cop i volta, es va transformar i era jo, no?, de cop i volta, qui estava a l'altra banda. Jo era qui rebia la carta, jo era el benvolgut, jo era l'ex, i en canvi, qui escrivia la cançó era la parella actual d'aquella persona. I això va ser una bogeria. I la meva cançó preferida del disc no ho és, però diré... El Miquel i l'Olga tornen. Boníssima.

0: Quants anys fa, Aina, que no et posaves, no cantaves el Miquel i l'Olga tornen?
1: Pocs.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs a mi t'ho juro que m'estava removent aquesta cançó.
1: De debò?
0: Molt més que no pas el Benvolgut de Manel, perquè és una cançó que forma part del meu dia a dia, de la meva vida. En canvi, aquesta, t'he de reconèixer que la tenia com enterrada en algun calaix de la memòria, i gràcies a en Guillem per punxar-nos-la, perquè, ostres, estic com reconnectant amb vivències de ja fa uns quants anys.
1: Precisament perquè no és de les més conegudes de Manel, a mi m'agrada molt escoltar-la perquè no la tinc tan cremada. N'hi ha d'altres que ja quan em sona el cotxe penso, bé, una escolta i fora, perquè ja
0: next.
1: Me la sé, sí.
0: Sí, avancem perquè aquesta ja la tinc massa vista. M'agrada molt aquest moment de calleu, nobles consellers, perquè t'imagines com els teus amics i les teves amigues en moments d'aquells de deliberació, i és com, a veure, és la meva vida.
1: 100%,
0: sí.
1: Intervention.
0: I per cert, parlant d'intervention, en Guillem ens ha explicat aquesta història del Benvolgut, de com tu passes d'una banda a l'altra. Clar, tu ets... És a dir, a veure que ho digui bé.
1: A veure.
0: Tu tens una benvolguda a la vida. Jo tinc un benvolgut a la vida.
1: Això jo crec que li passa a la majoria de gent, no? Que hi ha benvolguts a la seva vida i ells mateixos són benvolguts també.
0: Les nostres parelles actuals, doncs, tenien una parella anterior abans que nosaltres i llavors, doncs, tu ja et trobes allà, no? Una persona d'aquí, entre moltes cometes, agafes el relleu.
1: No has escrit pas cap carta enviada...
0: No. Ho has
1: fet? No.
0: Ah, no. I aquest moment de creuar-te pel carrer, no? Fer un paper, fer una pose, que és una mica el que explica també la lletra de Guillem Gisbert.
1: Crec que és com inevitable que sigui estrany, perquè és estrany. Però ja està. Vull dir, tots som benvolguts i tenim benvolguts, i així és la vida i no passa res, no?
0: Doncs no ho hagués pogut dir millor. Nova nota de veu al 677-50-61-53, avui bufant les espelmes dels 15 anys del Benvolgut de Manel, de 10 milles per veure una bona armadura, que va ser el seu segon disc, que a més era un segon disc difícil perquè venien d'aquella patamenta global absoluta, vull dir, a Catalunya, però que realment va ser tot un fenomen als millors professors europeus, el seu debut, treure el caparró a l'escena ja i ser els millors escenaris del país. Hi havia com cert de hype, se l'esperava amb ganes aquest segon disc, i jo crec que van deixar el llistó ben amunt.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: L'arxiu del Nota de Veu ja no dona per més, avui. Ja l'hem esbandit del tot, n'hem tret Ginestar, n'hem tret Benvolgut de Manel, i ara només ens queda temps per una última cançó que... No sé com tu fas amb això de les escaletes.
1: Tinc una proposta.
0: Clar, sí, és que ja la veig allà col·locada en el rundown que
1: correcte.
0: Tenim.
1: Correcte.
0: I és una de les teves preferides. És una cançó que em vas fer avorrir a la redacció. De tant com la cantaves i de tant com la disparaves cada dos per tres.
1: És que és una cançó d'un artista que hem descobert, podríem dir recentment, perquè tot just aquest any ha tret el seu primer àlbum, el seu primer disc, i aquest és l'himne d'aquest disc, m'atreviria a dir.
0: I es diu Aina com tu.
1: Exacte.
0: Tot i que, artísticament...
1: És Naina.
0: Que canta amb Figaflaues.
1: Pecat original.
0: Doncs amb aquesta marxem.
1: Som

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
3: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
4: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
5: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
6: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boy!

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat Weekend.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
3: Que bé, sembla que per fi tot torna a ser com abans.
1: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.

0: trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. A ICAT.
1: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
4: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
1: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
5: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
6: M'estan pagant, perfecte.
1: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
2: ICAT Weekend.

i Cat Weekend.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

baby, I'm a fireball. Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà, i tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
5: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
6: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
7: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
3: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
1: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3. La casa
4: nostra. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
5: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Buscant algunes hores de llum, defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu. Ai, ara no sé què em deia.

arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer sí.
0: FM, app i 3Cat.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Linkat.
2: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
4: S'apagaren tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
5: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
5: Els veïns desemparats.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: ICAT Weekend.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Juguen amb els dits, dec, dec, em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec, jo només...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa
0: nostra. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. És estiu. Escolta.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Arrenca, engega una nova tarda a la pista de fusta. Miqui Puig als plats et diu hola. Saludo amb la mà des de la cabina i t'invito que entris a les 8 a la FM. De 8 a 9, de dilluns a dijous, repeticions al cap de setmana i sempre a 3Cat Cultura, el digital. Busca'ns també els servidors de streaming. Porta'ns on vulguis amb l'aplicació de mòbil o tauleta i recomana'ns. Digues que t'agrada la pista. Fes boca orella, això ens ajuda. Gràcies als que ens dieu que heu canviat hàbits de menjar, de beure, d'esport per la nostra nova ubicació. Us ho tindreu en compte quan arribem al cel del ball. Es diu que endreça. És de UK i és com una deessa de la discoteca. Blocking you.

una balada sintètica. Així m'he batejat en el meu cap aquest bloc indio de Kendresa. D'aquells noms que van fent camí, que descobrim i ens flipen. Blocking You. Què hi ha? Take it it. Una veu portentosa d'una dona afroamericana que també, déu-n'hi-do, com les gasta.

0: escèptic.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball del sacerdot.
0: Let me come without my mask.
2: Hook Slow, així es diu el nou disco de Kiaia. És de Chicago, Illinois, una jove portentosa, poderosa en la seva presència i la seva veu. I aquest arranjament, que sona el més bo dels 90, en hip-hop i en jazz. Així ens comença la tarda de la pista de Tusta. Només és un ritme just a good beat.

0: La meitat de meus horitzons, Ralph Dosenmeyer, se n'ha anat a viure a Portugal i ella s'ha trobat amb el seu antic company, Nico Cavadas. Amb ell havia fet coses als 90. Va prioritzar meus horitzons i ara tothom es pregunta què hagués passat si haguessin seguit junts fent coses com aquesta. Sigui com sigui, es troben a Portugal dos senyors d'edat avançada que saben què s'ha de fer a l'hora de remenar samplers i beats. I es treuen de la xistera Just a Good Beat. Són Mata Hari Sons. I així ens comença la pista avui, amb ritmes, amb sons afroamericans i amb beat, molt de beat.
1: Say, look, it is better to give. But she says, be your creep. En digital o a l'FM, pista de fusta.
0: Que soni la...

10 músics de Melbourne. Mondo Freak. I aquesta eufòrica, Bells Are Ringing. Quan toca la campana ja has d'anar, perquè hi ha missa, perquè hi ha pregària, perquè hi ha agrupació, perquè tots hi som. I ara un clàssic, posat en una versió del 2025.

Voilà, el mític Rupert Delight, en una versió del 2025 a càrrec de Greg Wilson, en Che. Greg Wilson fa 50 anys de DJ, un home que hem vist punxar amb cintes obertes, amb bobines. Si no sabeu què és, busqueu el que és una gravadora de bobina oberta i veureu la dificultat de punxar amb una màquina que té tant de fràgil com de precisa, imprecisa. Tots els remixes de Greg Wilson són distints, diferents. Busquen una altra cosa, no l'efectivitat. Busquen la bellesa. Un clàssic del més primigeni hip-hop, quan encara era funk, quan encara hi havia músics reals. Això és d'ara mateix, es diu Triangle Man. Aquest és el seu Lemon Squeeze.

0: una exhibició. És el que fa Triangle Man amb la seva educació jazzística, estudiant a Berkeley, dotat per la bateria i pels teclats. Lemon Squeeze és una peça totalment jazzy, però amb aquest bombo sofisticat que et porta i et porta. Recorda que on et porta sempre és a la pista. Cada tarda tens una cita de dilluns a dijous. Deixem descansar els divendres a les 8 aquí, mudats i amb ganes, sempre amb ganes.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I això és un no parar. Doctor Basil presenta Boogie i el remix el fa Jeremy Joshua. Foli Genís.

El baix sintètic aportat per Jeremy Josso en aquest remix fa que la peça sigui d'aquelles absolutament brillants, plena de glamour, d'ombreres i tot el tuf del funky dels 80. Per això l'ha batejat de Boogie, quan el soul es va convertir en una cosa brillant, molt glamurosa, més enllà del disco. El disco era ràpid, era a vegades massa xiclet, i aquí és d'una altra manera. I quan us preguntin què és la música, podeu treure això.

Abans que es digués Caput, es feia dir Munch. Era el 2014, i aquest la música va passar només de boca orella als més coneguts de l'underground. I ara que passem la

0: Dos nois de Miami, Oscar Gaetan i Rafa, coneguts com Some Guys in Miami, Funky Grand Dogs, el nom potser més exitós de la seva carrera, i aquest Liberty City, un dels àlies que van fent servir als 90. El remix de Robo, d'una peça que va córrer les maletes dels DJ el 1994. Tornar als baguls m'agrada, i que ho gaudim junts encara més.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Què en les trompetes? My Heart. L'espectacular son d'Espas. Jazz, percussions i ball molt de ball.

Fa uns dies us punxava la seva peça Se Matin-là. Es diuen Natani Gregorí, un dels seus pares. És un baixista de jazz que els ha influenciat moltíssim. Això es diu My Heart i té tot aquest punt seductor de la realesa europea del house, que als 90 feien gent com Saint Germain i d'altres. Elegantíssim, de veritat. Aquelles peces que pots posar-te, un smoking a sobre el xandall o el pijama que ja portes, perquè des d'aquí us veig amb alguns pijames per ballar sense parar. Quico Amat, el meu amic escriptor, sempre diu que les cançons amb veus de nens puntuen més. Per això torna aquest Better de Nimino. Amb les veus dels Young Nouch.

increïble. Nimino amb el seu Better, amb les veus dels Young No Children. Xoros. I si les cançons de coros de nens puntuen les de piano mentre, imagina't.

Déu. És el que li dono en aquesta producció dels productors OPH. You Are Everything. Trobar Christine Cummings i que la cançó tingui una època èpica dels 90 amb aquests sintetitzadors, amb aquesta base gairebé d'Eurobeat i el moll de l'os en la música de club de tota la vida la fa única. You Are Everything. Christine Cummings canta la producció de OPH. La pista de fusta s'encara cap a la seva part final, que ja saps que mai defrauda. Filtrus, amb en Salva. Mousty, Walknut, Francesco Yates, Some Kind of Feeling. Seba Stand and Mix. Una cançó hortera, perquè també som hortera.

0: Some Kind of Feeling. La música de Mosty Walknut i Francesco Yates. El remix efectista i efectiu de Zeba. I Miqui Puig els plats et dona les gràcies, et diu que ja hi som, en la recta final, que això s'acaba, que només és qüestió de que ens posem els abrics, que marxem i que quedem com amics, que deia aquell, cada tarda, ja ho saps, de dilluns a dijous. La cita és a les 20, a les 8, com tu tinguis en el teu rellotge, PM o AM. A les 12 ho llancem ja en digital perquè ho puguis gaudir-ho. I llavors, el plaer és nostre, que vingueu a ballar. Miqui Puig dels plats. Gent com Raúl Hinojosa, que m'ajuda amb els talla i enganxa amb els separadors. I amb una pila de convençuts fans que cada tarda diuen que són pista de fusters.
1: Pista de fusta. Dance Club. You're calling for me. Trencamalucs. I like your attention. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig. Get up, get up. Get it up, get it up, get it up,
0: get it up, get it up. Una de Xacar Rodes. La nova de Disclosure. Chris Lake i Levin Cali. Ajudant-lo. I aquest 1, 2, 3. A l'underground, que es converteix en mainstream, ens dona sorpreses així. Yeah, break that down. Sigueu feliços, balleu.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: La teva discoteca favorita, la Dicat, es diu Pista de Fusta. Roda amb plats i bola de miralls. Signe de caixó, ja engega. Miqui Puig, els plats et diu hola. Hola, hola, hola, balleu, sigueu feliços, perquè avui comença una d'aquelles emissions que sempre esperem amb candeletes. Avui toca baixar els baguls. Pista de Fusta és una emissió diària de dilluns a dijous. Repeticions al cap de setmana i descans el divendres. Som així de xulos. Ens pots trobar a Trescat Cultura sempre, l'emissió de l'antena i a l'aplicació per mòbil o tauleta. Clàssic de clàssics, Nate MacArthur, en una dels zombies.

marxa. Se'n va Willy Colón i ens deixa orfes. Potser una de les pèrdues de l'any, de la temporada, del 2026. Ens quedarà per sempre la seva música, la seva visió i coses enormes com aquest Tot que serà. Agafant a l'any 81 des del seu disco Fantasmes, una peça increïble de Chico Buarque i fent-lo més enllà. Fantasmes parla de coses que no veiem, que no toquem, impalpables, i potser cap allà ha anat. Els coros, com no, són de l'amic Rubén en Blades, i ell és el nostre Willy Colón. Per sempre els cors, per sempre com un dels herois de la pista. Un cop al mes baixem els baguls, busquem discos que no han sigut èxits, que algú es va deixar aquí en un racó, i tornen a sonar. Willy Bobo, un altre rei de la salsa.

0: Lady Lady, una cançó perduda entre tota la carrera de Billy Bobo, el percussionista americà, l'home de Brooklyn, l'home de New York. El seu fill, Eric Bobo, i Mario Caldato, tots dos en els Beastie Boys el 2016, tornen a remasteritzar i a posar en un disco peces del pare. I avui és una de les clàssiques del Pista de Fusta. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta. Avui hi ha sessió de singles, de cançons perdudes, de troballes, de la joia de descobrir cançons. Cada dia del món. Feu l'exercici, és el millor.
1: Change de beat. Aquesta és la Pista de Fusta dedicat a Miqui Puig.
0: El descobrir cançons cada dia és meravellós. Penjava jo a les xarxes que una de les meves cançons favorites del món mundial era el Ghost Town dels Specials. I en Ragnar Paisa, un dels homes que més coneix de música jamaiquina de casa nostra, em treia de la màniga això.

Les partitures que encaixen. El Ghost Town, els specials escrita per Jerry Damers i la Girl from Ipanema. És l'orquestra brasileira de música jamaicana des d'un disc del 2013. Una recomanació de Ragnar Paix. I ara una de Marley. Una de Marley feta per un grup oblidat de la movida quan no es deia movida.

1985, el segon disco d'Objetivo Birmania, Todos los hombres son iguales, i aquesta versió de Marley. Coses curioses que anem recopilant i que arriben a les tardes de Bagols, sempre a les tardes de Bagols.

0: Cada dia canto aquesta cançó en molts actes dels que faig. Inspiració ni locura era l'any 90. En Rafaelito Amador ja estava sol davant de Pata Negra. I aquesta cançó és senzillament la vida. Una altra que ens ha marxat aquest any. Una altra que va canviar com jugar, com tocar una música i fer-la diferent. Pata Negra, amb el Moraito i tot lo que me gusta és il·legal. Sou la pista de fusta i, de veritat, la pell de gallina no deixa avui el meu braç.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

A l'any 1979, Discos Fuentes, el mític segell, s'inventava cúmbies en Moog, músics de cúmbia i un destre home amb la mà dreta fent anar el sintetitzador del futur. Cúmbia de sal ha sigut una peça de col·leccionisme reeditat també per el segell Bumpy Soul dels nostres amics de Madrid, i amb una peça que és irresistible. Les cúmbies són irresistibles, els bugalús també, i tot el que vingui de l'Amèrica Llatina. L'hemisferi sud sempre ha tingut tanta bona música que no te l'acabes. Cacos Bugalú, Cacos Orquestra, l'híbrid de soul i música llatina que sempre et fa somriure i ballar.

Era una música de moda, barrejava el soul i la música llatina. Caco i l'orquestra, el Cacos Bogaló, irresistible, cruet, cruet, volta i volta, com un tall de carn que et vols menjar. En Tito Puente va arribar bobinada d'aquest estil, però cada cop que el sents hi ha gemes que tornen i que les necessites ballar. Això també és cru, es deien de free.

0: 1968, l'any que vaig néixer a Rotterdam, naixia The Free, una agrupació de músics holandesos, d'americans que voltaven pel món. I el soul va néixer Because I Love You, des de Rotterdam, des de l'any que vaig néixer, des del 68, a la pista.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

típic grup d'un sol disc que amb els anys es converteix en imprescindible. Es feien dir Solid Space. Van treure un disc meravellós anomenat Space Museum, i aquesta Radio France és un híbrid tan estrany i tan bonic alhora que necessito aquest disc ja. El trobes en blocs i et tornes boig i vols que algú te'l porti corrents d'allà on sigui. Aquests es deien Agent Provocateur. Eren músics de diferent calanya que es van ajuntar a l'època del breakbeat. Elvis Economics era una de les cançons del seu disco, però aquesta versió, feta per les Ritmes Digitals, és mel en boca. Visca els remixes.

Clio Torres. Si ens deia la cantant de Jean Provocateur, van ser un grup menor del segell Wallet Sound, amb membres de Black Grape, amb membres dels antics Po-Wo-Wo, i fins i tot en el seu disc de debut hi va col·laborar el Sean Ryder, ja a Black Grape. Elvis Economics, amb el remix. Quina animalada, amb els ritmes digital. Són remixes abstractes que no ballàvem, que escoltàvem, que portaven els iPods i que formaven part de la nostra història. A casa, les ritmes digitals, Jacques Lacombe o Stuart Price, digue-li com vulguis, sempre és benvingut i sempre cançons d'ell han de sonar dia sí i dia també. Ets a la tarda de Baguls de la Pista, avui amb músiques boniques, curioses, que trobem aquí i allà, perdudes, i que avui es fan importants. La brava dansa dels herois són els herois de mar.

Els Herois del Mar, un grup portuguès que l'any 81 sonava gent. Brava dansa dels Herois, música pop sintètica, en el moment que tots els nois del món volien sonar sintètics, i també Portugal. Una altra cançó que arriba a través d'un bloc, d'algú que hi entén molt, que capbussa molt endins, i que ens fa arribar cançons que llavors en una cadena que no s'esgota

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Som el teu programa de ràdio, el de cada dia ICAT. Això és Love Injection, això és 1979. I el projecte es deia Trousseau.

irresistible, enganxosa, com una piconadora. Només van fer un àlbum i diversos singles. L'àlbum era del 79 i la producció d'aquest Love Injection a càrrec de Fred Wesley, el trombonista, un dels homes de la secció de metalls de James Brown, un home que es va inventar el rare groove i que sempre tenia el funk entre les venes. Truth and Love Injection. Som al 79, ets a la pista. I la pista de fusta avui baixa els baguls.

0: pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous... Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous...
1: El mateix pel canal de sempre.

és una Caliuches col·laborant amb Little Dragon. Estic tot obsessionat amb la Caliuches, que només busco cançons seves, i aquesta no la coneixia. Are You Feeling Sad? La Cali i els Little Dragon. I això és ball elegant. Ampolla de xampany reservat, un smoking i un remix d'MG Cole. Remesclant què? Doncs en Goldie, el rei del drum and bass, el rei del jungle i el seu belief. Una d'aquelles peces elegantes com una mala cosa.

0: Jo em quedaria viure aquí en un remix d'MG Cole. Això és el Believe the Goldie. Ell és MG Cole, un dels tios més elegants que hi ha hagut mai a la música de ball britànica. I un remix de 1998. Ets a la pista de fusta. Avui és un dia del 2026 i nosaltres hem baixat els bagols recuperant cançons d'aquí i d'allà perquè les gaudim junts. És el que fem un cop al mes. Cançons que no entrarien dintre de la rotació de la música comercial del moment, de la que s'ha de promocionar i de la que només en busquem la bellesa. Si t'he fet descobrir artistes, jo ja estic content. Si a mi m'heu fet tornar a ballar amb coses que he conegut, sóc feliç. I si algú m'ha recomanat una cançó, a bodes em convides. Demà hi haurà més pista, però avui s'acaba els baguls. Sempre, però, amb la darrera, amb el darrer cartutxo.
1: Pista de fusta, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amb Miki Puig, la secta del ball de sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

Ford era el del bigoti de Frankie Goes to Hollywood. Ell va fer carrera menor, però encara en parlem. Get Real Sinister. Així ens sonaven als 80 els clubs de Londres quan la gent va descobrir l'acid house i el pop es va impregnar d'ell. Get Real Sinister, la pista

0: Escoltes ICAT. Bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Benvinguts a Bits per Minut, el programa de música electrònica dedicat. Què tal? Soc l'Òscar Broc, tant de bo que esteu tots bé. I si no és així, quedeu-vos, perquè amb l'ajuda del José María Campillo des de la cabina de so intentarem fer-vos oblidar els vostres problemes amb la millor música de ball. Però abans, important, recordeu que teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat i també a la plataforma digital 3CAT. Família, programa molt important el d'avui perquè ens quedarem tota l'estona aquí, a casa, una hora escoltant el milloret que ha donat l'escena catalana electrònica més recent. I us centrarem especialment en els ritmes urbans i el pop més ballable. Així que prepareu-vos perquè avui, a Bits per Minut, tenim Generació Catalunya. Vinga, va, comencem ja aquesta sessió amb Crema de la Bona. És el Xico, amb els seus ritmes urbans melancòlics. Amb la cançó You and Me, Baby, del Xico. Arrenquem ja aquest programa de Bits per Minut.

0: Dani Sixx i Iskid, la fàbrica de hits, continua funcionant a ple rendiment. I continuem a bits per minut amb aquesta nit catalana, buscant pels carrers de Barcelona a un artista que es diu Jove Dry, un talent que cal seguir sempre de prop. Ho comprovareu a la següent cançó. Es diu Una nova habilitat.
1: Jove Dry Summer Sad Music.

0: Que bé sona el català jove Dry. I també sona molt i molt bé la Uineta, una artista que en molt poc temps ha aconseguit crear un univers d'electrònica pop urbana totalment únic i inimitable. Del seu magnífic àlbum Uineta Verificada, escoltem la cançó Ves-te'n de la festa.
1: Et veig passar i et miro de reull. Faig mala cara per fora, però per dintre és molt pitjor. Soc tan dolenta com ho has sigut tu. Tan dolenta com ho has sigut tu.

Són els ritmes digitals nerviosos de la Giada i de Sanki. La música no s'atura a bits per minut, ja ho sabeu, al programa de música electrònica DICAT. Així que continuem amb un altre duet de grans talents. Són la Neixa i la Catalana, dues reines de l'escena urban, que venen amb una cançó que es titula Tret al pit.

cop. Boníssim i calentíssim aquest reggaeton de primavera de la Neixa i de la Catalana. I ara entrarem a l'univers pop barra trap de Sant Luc, que col·labora amb Sancho i 44 Sony a la següent cançó. Es titula NFL.

Doncs sona molt potent, això del Sant Luke i companyia. I continuem amb més raps i més melodies digitals directes a l'àlbum 8 mesos sense carnet, de Banks. Un disc molt interessant amb col·laboracions potents com aquesta, amb Acid Lemon, Mont Rastraps i Jung Rovelló. Banks, la cançó es diu Punta Cana.

És una literació, no, que més, és el que vol dir. Estic comparant una cosa que vol dir el que tal, com a figura. Va, hòstia. Vale, sí, el fum. Sembla el xoc. Joder, que fa calor i ara...

0: La cabina del DJ vibra. La pista de ball treu fum. Catarsi electrònic a bits per minut. ICAT.
1: Nit de gala avui a bits per minut, nit d'electrònica catalana de la millor qualitat, com sempre. I continuem amb el reggaeton melòdic d'Ultralone i Lynch Lai. Es diu Fumo Loud. Fumo Loud.

És un combo que funciona molt bé. Són Ultra Lone i Lil Jlay. I continuem en aquesta vibració bombàstica, ara amb un artista amb un present brillant i un futur molt, molt prometedor. És la Marta, àlies Q, des de Mataró, amb una cançó que es titula Una xula massa dura.

Una xula massa dura és la Q, i d'una xula saltarem a una altra, i tant que sí. És la Giada, amb una fantasia electropop en clau urbana que es titula Nasty.

0: House, techno, bass, ambient, tot l'espectre electrònic a bits per minut amb Òscar Broc.
1: Ens ho estem passant molt bé amb el talent que tenim a Catalunya. Gent que fa autèntiques virgueries electròniques com el Joan Solana, conegut artísticament com Jolly Damper. Electrònica molt fresca, molt divertida i sense complexes. Escoltem la cançó I Like It A Lot.

es va fer involuntàriament conegut per aparèixer al primer vídeo de Rosalía, però el seu talent com a productor d'electrònica amb el nom de Jolly Dumper és totalment indubtable. I continuem, a bits per minut, amb els ritmes tribals, amb els ritmes sensuals del productor català Guim. Al seu darrer àlbum hi trobem una col·laboració brutal amb Muixca. Es diu Fenomenal.

per la pista de ball. I dels ritmes encesos i addictius del Guim i la Muixca saltarem a la fantasia tropical d'uns habituals de beats per minut. Són l'Uri Santa Fe i la Micli. Això fa olor d'estiu. La cançó es titula El Brand.

0: La música amb què somien les ovelles elèctriques. Els ritmes que escolten els androides. Beats per minut, amb Òscar Broc. Escoltes ICAT.
1: Avui estem ballant amb la nova generació d'artistes catalans que utilitzen l'electrònica sense complexes i que estan perfilant a la seva manera el present i el futur de la nostra escena. Continuarem aquest viatge per terres catalanes amb l'Adrià Sararols, conegut artístic.

Electrònica elegant, profunda, exquisidament produïda és l'univers musical de Bofirax, sense dubte, un dels productors d'electrònica amb més talent que tenim aquí a Catalunya. I si parlem de talent, ens hem de fixar també en la Venus, és a dir, la Valèria Núñez, de Sabadell, una creadora diferent, amb una veu especial i zero ganes de fer coses previsibles. De la Venus, escoltem la cançó No existiran.

que bé que sona la Venus i quina carrera tan interessant que té al seu davant. I dels ritmes de club de la Venus saltarem al house vintage d'una de les cèl·lules house més importants que tenim a Barcelona. Parlo dels Ciutat, un duet que busca sempre el plaer i el ball. Del Ciutat, escoltem una vez más.

0: a la pista de ball, al cotxe o al llit, electrònica sense concessions a bits per minut. Amb Òscar Broc. I CAC.
1: Molta, molta crema catalana avui a bits per minut. Tenim el material més calent de la nostra escena electrònica i continuem amb en Matu, un dels màxims exponents de l'escena pop urbana del Maresme. D'en Matu escoltem un dels tracks més recents, l'inclòs a l'àlbum del 2026, Jove Talismà. Una cançó que es diu Gemma Roja.

És el pop digital i emocional d'en Matu, sempre bé. I continuem amb un artista català que també toca el costat més melòdic i introspectiu de l'electrònica. Es diu Javit. I atenció, perquè fa coses molt interessants, com aquesta cançó que es titula Club Perfecte.

Que bé que sona en Javid, apunteu el nom d'aquest productor català perquè ho fa realment bé. I amb el Javid encarem ja la recta final d'aquest programa, però abans de punxar l'última, recordeu que teniu tots els bits per minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i també a la plataforma digital 3Cat. L'Òscar Broc, un servidor, el José María Campillo, des de la cabina de so, ens acomiadem amb una novetat que ens crema ja a les mans. És el nou single del nou EP dels barcelonins TMA. Amb la cançó Tot escrit, marxem. Adeu, família! Bye.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

web. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: passió que tinc floreix quan et quedes amb mi.
1: Escoltes ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: find me.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellbé.